i el blanc es torna creatiu, enlluernant a toc intermitent, i en la seva personalitat se'n fan vida.